0: contundencia con la que la Comisión Europea ha recordado que no se pueden imponer estas medidas. Y sobre todo, lo decía usted, ¿qué relevancia tiene que esta interpretación llegue precisamente de un comisario perteneciente al Partido Popular Europeo?
1: Bueno, pues la primera parte, ¿no? La relevancia, la sorpresa, ¿no? De si me sorprende o no. La verdad es que nosaltres ho teníem clar que és il·legal, que no se pot, d'acord amb les normatives, però és que a més n'hi ha jurisprudència, i aquesta jurisprudència, just del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del 2024, deia molt clar això. Per tant, el comissari m'ha contestat el que la jurisprudència diu. Ara el que cal és sí o sí apartar a la gent que està al govern incomplint les normes que ells mateixos aproven, perquè efectivament és un comissari del Partit Popular el que diu que allò que s'ha aprovat en la Generalitat Valenciana, en les Corts Valencianes, pel Partit Popular per la pressió de Vox, és irregular i no complix amb les normatives europees.
0: Si Bruselas y los tribunales en Bruselas concluyen finalmente que esta norma vulnera el derecho comunitario, ¿qué consecuencias podría afrontar la Generalitat?
1: Bueno, la primera de totes és que sí o sí estan demostrant, més que una conseqüència jurídica, una incapacitat per a governar. I és que ni ells mateixos són capaços de fer complir les normes que ells mateixos aproven. Per tant, la incapacitat és directa i manifesta. I la segona, que no tenen solucions, que l'únic que tenen per a tot, no tenen solucions per a vivenda, no tenen solucions per a l'educació, no tenen solucions tampoc per a la migració, perquè tot el que proposen és generar més odi i quan per fi s'atreveixen a dir què és el que realment van a fer i posar una llei, resulta que ni els mateixos del seu partit diuen que això es pot aplicar. Per tant, demostren que no estan preparats per a governar i que el que hem de fer és quan abans i com abans fer-los fora del govern de la Generalitat.
0: Entonces, esta ley responde más a un planteamiento, imagino, ideológico que a una solución para la crisis de vivienda.
1: Sí, com passa absolutament en tots els temes, quan el binomi Partit Popular i Vox arriben a un acord, i és que es porten tants anys mentint, aplicant el cinisme per a tot, i intentant, bàsicament, posar que la gent es posi nerviosa, difundir l'odi, però no tindre cap solució, absolutament ninguna, doncs que resulta que quan hi ha tota la pressió que ells han fet se'ls va en contra i han de fer alguna cosa, fan això, que és el ridícul. I dir que anaven a solucionar tots els mans dels valencianes i els valencianes en esta llei de prioritat nacional i va resultar que no tenien una proposta ni aplicable. Ja no entra ni al fons de dir el que èticament em sembla o no em sembla, que em sembla esgarrifós el que estiguen plantejant. Però és que no és només això, és que damunt no poden ni aplicar-ho, i són ells mateixos els que estan ahí. Per tant, jo crec que demostren que no han vingut a la política per a buscar solucions, que és per al que un ha de dedicar-se a la política, que no han vingut a representar els interessos de la ciutadania, sinó que venen bàsicament a servir-se de la ciutadania i a generar més odi. I és el gran exemple en el que això mateix els està demostrant en esta carta que em contesta el senyor Brunner, i que evidentment anem a demanar totes les conseqüències i que anem a treballar per a que no es quede impune.
0: El PP sostiene que priorizar a quienes llevan más tiempo viviendo en una comunidad, en la Comunidad Valenciana, es una cuestión de justicia social. ¿Qué le parece estos argumentos?
1: Bueno, que si resulta que aquestes persones tenen l'estatut de resident i poden tindre'l perquè estan aportant al conjunt de la societat valenciana, pagant els seus impostos, treballant i fent que progressem totes i tots i que puguem pagar-nos una sanitat i una educació pública, en quina mesura més discriminatòria és que puguen pagar impostos, que puguen estar així aportant a la societat i en canvi no puguen accedir a una vivenda com qualsevol altra persona en les mateixes condicions. Si són bons per a treballar, si són bons per a pagar impostos, com pot ser que no puguen ser bons per a poder accedir a una vivenda en igualtat de condicions? Però és que no ho dic jo. És que els ho diu el Partit Popular d'Àustria. És que els ho diu fins i tot partits populars que governen en altres extremes dretes d'Europa. És a dir, és senzill i tan fàcil d'aplicar com que directament és una discriminació que ells mateixos estan promocionant perquè no saben per on eixir, perquè no tenen solucions absolutament per a res.
0: Tras esta respuesta de la Comisión, ¿qué acciones piensa emprender Compromís allí en Bruselas? ¿Ha solicitado ya formalmente la apertura de algún procedimiento de investigación sobre la ley valenciana?
1: Sí, de fet, he fet una altra pregunta, una altra intervenció davant del comissari, i li he exigit que s'obriga aquesta investigació i que hi hagi conseqüències directes, perquè sobre una mateixa contestació, amb una jurisprudència clara, no es pot permetre que la llei, una llei valenciana, vulnere el que està acordat de forma general per a la resta dels europeus i les europees. I ahir ja ho hem exigit, ho hem traslladat al mateix comissari, estem a l'espera de la contestació formal, però estem segurs que això obrirà altres vies, no només la via política de denúncia i de demostrar que no estan preparats per a governar, sinó també la via judicial per tal de desmuntar tot allò que aquesta gent està generant al voltant de l'odi i no propiciant absolutament ninguna solució bona per a ningú.
0: ¿Qué plazos maneja para que la Comisión Europea se pronuncie ya específicamente sobre la norma aprobada en ESCO? ¿Será antes de
1: Doncs
0: las próximas elecciones, seguro?
1: no ho tenim clar, això depèn del termini i les pressions que pugui rebre el comissari a l'hora de contestar, però el que està clar és que ell mateix ha contestat clarament reproduint una jurisprudència que no ha canviat, que està igual de vigor en els propers mesos que quan em va contestar la primera pregunta i, per tant, no podrà escapar del que ell mateix ha escrit.
0: Y una última pregunta. Después de lo que ha dicho Bruselas, ¿espera que el PP rectifique o cree que se va a mantener la medida por motivos políticos?
1: Per salut democràtica deuria rectificar i deurien assumir que no tenen solucions i que el debat al voltant de la vivenda i el debat al voltant de la migració és totalment fals i que s'ha polititzat de tal manera que s'estan evitant les solucions reals que existeixen i que s'apliquen a tota Europa. I per tant, deurien ells mateixos rectificar. Malauradament, crec que no estem en aquest punt. Crec que hi ha massa gent en la política, especialment en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, en la Generalitat Valenciana, que estan doncs, en la política per a mantindre's, no per a canviar i per a millorar la vida de la gent. I això farà que s'haurà d'arribar fins a les últimes conseqüències també en els procediments judicials.
0: Pues Vicent Massà, eurodiputado de Compromís, muchísimas gracias por asomarse a la ventana de Comunidad Valenciana y buenas tardes.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Bueno, y en cuanto al tiempo, mañana martes vamos a tener cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral, donde hay baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. También nubosidad de evolución en el interior norte, donde puede caer por la tarde alguna gota. Las temperaturas mañana sin cambios. Borja Martínez ha estado en el control de sonido. Mañana ya está aquí José Forés Romero para volver a abrir la ventana Comunidad Valenciana.
2: ¿Sabes qué te ayuda a ahorrar al mismo tiempo que puedes compartir, a no buscar aparcamiento, además te evita sustos y multas innecesarias y con el que puedes encontrar ayuda ante un imprevisto en la carretera con tu coche? Tu taxi, Radio Taxi Orihuela, 96-674-0202.
3: Bigmat, todo en pintura y renovación de interior y exterior para renovar paredes, suelos y techos a lo grande.
4: En Bigmat, masillas, plastes, pinturas, impermeabilizantes, herramientas, adhesivos y todo lo que necesites en pintura al mejor precio. Consulta el folleto Bigmat y visítanos en redes sociales.
3: Acércate a Bigmat, la tienda de la reforma y construcción. Bigmat, más por ti.
5: Visita Bigmat en Almoradí, Orihuela y San Fulgencio.
6: Yo tengo 15 puntazos.
7: Ahora vivir en la provincia de Alicante y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Habanera, La Cenia y Ociopía. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
9: La Costa Blanca es molt més que un destí. Wow. És el vent que acompanya una ruta en bicicleta. Wow. El paisatge que descobreixes a peu. Wow. La carretera que recorres al volant. Wow. Mou-te amb respecte i fes que cada experiència siga encara millor. Hi ha més Costa Blanca de la que imagines. Wow. Patronat de Turisme Costa Blanca. Diputació d'Alacant.
10: Tú eres de estar a remojo y yo soy de disfrutar mojando pan. En verano, en invierno y todo el año. Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía. Plan de dinamización y gobernanza turística de la Vega Baja del Segura. Promovido por Convega y Diputación de Alicante.
11: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
12: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
13: La Ventana, con Marta del Vado.
14: Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
15: Isaías, empezamos a cerrar la ventana.
16: Pues sí, ventana del 12 de octubre, día de nuestra fiesta nacional, celebrada con un desfile militar impresionante, desde luego, pero es una forma de hacerlo que no cambia, aunque todo se transforme.